Me'n recordo els dies que coien mal de la sona mengual. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n recordo que arribava el migdia

sa porta veies aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vent.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que diuen ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
4: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
2: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el Port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.

0: Us volem informar que el proper 12 de juny vendrem els nostres productes a la plaça Pau Picasso, des de les 9:15 fins a les 12.
1: Els nostres productes són plantes, pulseres, collars, estotxos i clauets. Ah, i animarem al matí amb una mica de música.
2: Els beneficis que obtindrem aniran destinats a l'associació Montornès Animal.
3: Tenim moltes ganes de veure-us per la nostra parada.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Vinga, va, tornem a començar una nova setmana aquí a La Intersecció a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment de dilluns a divendres de 5 a 6 de la tarda. Ens podem acompanyar juntes cada tarda per passar-ho bé, per explicar allò que ha passat pel poble, explicar-nos també novetats, no sé, curiositats, qualsevol cosa ens entra fins a 6 de la tarda. Així que ja sabeu on estem, aquí al 91.2 de l'FM, i avui amb la Ràdio Online, que tenim així que a vegades funciona, a vegades no. Doncs vinga, a treure tothom aquesta ràdio analògica i escoltar-nos fins a les 6. Com sempre, tinc la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, bé. Sí, sí, hem descansat, hem fet cosetes, hem caminat una miqueta. Bueno, ben aprofitat. Curtet, com sempre, però ben aprofitat.
1: Ai, sí, eh? A mi avui m'ha costat moltíssim tornar a la rutina, perquè quines són? Així ha sigut com un dilluns, molt dilluns. Però ja pràcticament se'ns està acabant el dia, anem a gaudir-lo i totes les hores que tenim de sol, que això també ens agrada moltíssim aquí a La Intersecció. Que per cert, avui m'ha fet molta gràcia, Sergi, m'he recordat de tu perquè em sortia un vídeo d'això que parlem sempre de l'equip d'estiu, l'equip d'hivern,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: d'on
2: sí,
1: estem.
2: Sí, sí, sí.
1: I molts cops, clar, segons el nostre, no és algú tan ideal, o sigui, no és que jo digui, pues a mi m'agrada l'estiu, prefereixo l'estiu, sinó que té la seva explicació,
2: sí,
1: biològica i així.
2: Ah, hi ha un raonament per què ets team estiu, no?
1: Sí, sí, es veu que hi ha així. Jo m'he quedat amb el nostre, que era el que m'interessava, sí, i és que diu que el nostre cervell a l'hivern genera molta menys serotonina i, per tant, no estem a gust a l'hivern, no estem bé, estem més tristos. I, per tant, el nostre cos, el nostre cervell, quan veu el solete, s'anima. I per això ens agrada.
2: Jo t'ho compro totalment, aquest argument, eh? Vull dir, totalment, totalment.
1: Després ja està, no?, la temperatura corporal que cadascú té, que potser, doncs, això, si tenim una temperatura, doncs potser s'agobien més, no?, amb la calor, la tensió que té cadascú, però...
2: Sí, sí, correcte.
1: Que sapigueu que és biològic, que no ens ho inventem, no és que preferim... Bueno, també a mi m'agrada, la veritat, veure així el cel sense un núvol, una mica de solete, però bueno, que hi havia, i fins i tot per la tardor i la primavera, eh?
2: Déu-n'hi-do, doncs jo et compro aquest argument científic, eh?
1: Vinga, en comprem per avui. Doncs, bueno, anem a centrar-nos al Montornès, que per això estem aquí, ens trobem, i anem a parlar del que tindrem aquesta tarda. Ahir al Teatre Margarida Xirgu es va fer l'acte de tancament del curs de l'Espai de Debat Educatiu, de l'EDE. Va ser un acte comunitari obert a tota la ciutadania i que va tenir com diverses parts. La gent que ha assistit durant aquest curs, i de fet el segon, o sigui el segon, el passat volia dir, perquè porten dos cursos parlant del mateix tema, que és els conflictes, van preparar tot un itinerari lúdic, divertit, perquè les persones que assisteixin poguessin reflexionar i veure no només la part negativa, que pensem sempre que tenen els conflictes, sinó aquelles oportunitats o coses positives que poden tenir també aquestes situacions. Avui escoltarem algunes de les conclusions a les que han arribat i entrarem més en detall en aquesta activitat que van titular Quin parc cal? A banda d'això, ja tenim amb nosaltres per aquí per redacció el Sergi Casanovas per parlar d'esports, de tota l'actualitat esportiva. Ja sabeu, com sempre, els resultats de les nostres entitats i també una miqueta d'agenda, perquè en els propers dies, amb les festes de Sant Joan, tindrem algun que altre acte aquí a Montornès que implica a les nostres entitats esportives aquí del poble. A banda d'això, avui escoltarem i descobrirem les activitats d'estiu de la Biblioteca Rosa Leveroni. A més de les seves tertúlies i de més que ja acaben aquest mes de juny, la biblioteca, com cada mes, acull altres activitats especials, però, a més, a l'estiu té tota una programació especial pensada per entreteniment per totes les edats i per tots els gustos. I avui la podrem descobrir amb el nostre company de la biblioteca, en Jorge Martínez. I acabarem, Sergi, amb una batalla musical. I parlo amb el Sergi perquè és el nostre jutge de les batalles. Anem 10 a 11, va guanyar José Luis la setmana passada.
2: Renyida, frec a frec.
1: Però jo avui vinc molt convençuda, de les meves propostes.
2: Sí, vens confiada.
1: Sí.
2: Molt bé, així m'agrada.
1: Ho he vist clar
2: avui. Amb seguretat.
1: M'han agradat, així que... I són estils diferents, també. Ja veurem, a veure si encerto en aquesta tarda. Com sempre, ens posarem, enfrontarem batalla, novetats musicals, volia dir, de les que han sortit divendres, les enfrontarem en una batalla i serà el Sergi qui decideixi qui ha triat millor, si el José Luis o jo. Això serà d'aquí uns minuts. Abans de tot això que us acabo de presentar, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui s'ha obert la convocatòria d'ajuts a menjador per al curs vinent. Hi poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comenci I3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70 i el 100% del cost del servei. El termini de sol·licituds dels ajuts romandrà obert fins al 30 de juny. Es poden demanar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana Centre i Nord amb cita prèvia o de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. En aquesta ocasió, com a novetats, s'estableixen dos tipus de sol·licituds, una simplificada pels que ja van sol·licitar l'ajut el curs passat i una altra ordinària per les famílies que el presenten per primera vegada. Dijous a 2:15 del matí es durà a terme una sessió informativa sobre el projecte Gira Mujeres al Centre Juvenil Sputnik. Es tracta d'una col·laboració entre el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i Coca-Cola. La iniciativa s'adreça a dones d'entre 18 i 67 anys, residents de l'estat espanyol, i els ofereix formació i acompanyament perquè desenvolupin el seu propi projecte professional. Els 4 millors rebran un capital de 8.000 euros. Hi ha dos itineraris, un vinculat directament a l'emprenedoria, amb sessions en línia en directe, també mentories grupals i acompanyament individual, i un altre itinerari flexible, que pot estar o no vinculat a l'emprenedoria. En aquest cas s'ofereix acompanyament i 18 hores de formació transversal que es poden fer al propi ritme. Les persones interessades en el projecte poden enviar un correu a empresa@montornès.cat o trucar al 93-566-7004. Ja s'ha publicat el programa d'activitats de les festes de Sant Joan. Del 13 al 28 de juny, el barri de Montornès Nord serà l'escenari d'una vintena de propostes culturals i esportives. El Club Atletisme Montornès donarà el tret de sortida al programa amb la marxa nocturna de Sant Joan aquest dissabte. Enguany el pregó anirà a càrrec de personal de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, que celebra 20 anys d'història. L'acte tindrà lloc el dissabte 20 de juny, a la tarda, després de la plantada i la cercavila de gegants, i acabarà amb l'emblemàtica posada de mocador a les figures de Bartomeu Sala i per Anton de Roca Crespa. De fet, en moda de celebració, aquell mateix dia al matí, les instal·lacions de la Llar d'Infants acolliran una festa d'aniversari. La programació de les festes de Sant Joan també inclouen activitats habituals, com el recitat de poesia Bernardo López, el campionat de bitlles de la gent gran, l'espectacle de varietats i un berenar. Podeu consultar-la tota al web municipal montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que ajuda cada és que la Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig. Aquest cop sortegen un val amb 20 accessos a la piscina municipal per una mateixa persona. Per participar-hi només cal utilitzar l'aplicació Montornès Som Comerç en les compres que feu fins al 21 de juny. Escoltem a la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco.
3: Serà un sol val per una persona, és que podrà gaudir d'aquests 20 accessos diaris a la piscina per poder refrescar-se i només cal utilitzar l'app del 3 al 21 de juny, molt fàcil, vull dir, cada cop que tu vagis a comprar en algun dels comerços adherits a la Moneder, els dius que et passi la targeta o l'app i automàticament entres en el sorteig d'un val de 20 accessos per la piscina municipal. El sorteig es farà el 22 de juny, ens posarem en contacte amb la persona guanyadora, la publicarem a les xarxes socials també.
1: Com deia Marco, el sorteig es farà el dia 22 de juny. La persona guanyadora serà contactada per correu electrònic. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Mares, pares, professionals de l'educació i fins i tot joves i infants van passar ahir pel Teatre Margarida Xirgu per aprendre i reflexionar sobre els conflictes. Aquest és el tema que, tant aquest curs com el passat, ha centrat les trobades de l'Espai de Debat Educatiu, l'EDE. I ara, com a final de curs, el grup va organitzar la jornada Quimpercal, oberta a tota la ciutadania per compartir els seus coneixements i conclusions. L'acte es va organitzar en un itinerari de 3 punts, en què per grups les persones assistents van anar passant i realitzant proves. Així ens ho han explicat la Yolanda Valadés i la Laia Penya, dues de les assistents de l'EDE.
4: S'ha fet com diversos blocs, bloc 1, bloc 2 i bloc 3, vale, on primer fem una perspectiva d'aquest conflicte, després es treballa els sentiments que porten aquests conflictes i en l'últim bloc treballem el que serien les eines per enfrontar aquests conflictes.
5: El que volíem era que fos algo molt, molt dinàmic i més o menys el que nosaltres hem pogut aprendre amb Nus Teatre, que és la companyia de teatre social, que és les persones que han dirigit les sessions, i volíem com en un dia sintetitzar el que elles ens han ensenyat i fer-ho pues, com són, pues, de manera dinàmica i que fos divertit i que bueno, aprenent de manera divertida.
1: Per tractar el conflicte de les trobades, l'EDE ha comptat amb el suport de la cooperativa Nus. Ahir, tres de les sòcies van oferir una dinàmica de teatre fòrum perquè les persones poguessin parlar de les emocions i reflexionar sobre els eixos de poder. Escoltem Magalí Permanyer, sòcia de la cooperativa.
6: Des de la cooperativa Nus treballem, o sigui, tota la nostra tasca i totes les accions que fem les vehiculem a través d'analitzar els eixos de poder que ens atreveixen a la nostra societat, eixos de poder socials que generen desigualtats i eixos de poder contextuals que també generen relacions de poder entre les persones, entre els grups, que a vegades són molt invisibles i que en tenim molt poca consciència. Per tant, un dels nostres enfocaments ha estat portar tota aquesta part més teòrica de com entenem el poder per contextualitzar i agafar un nivell de consciència més ampli quan es donen conflictes que semblen que només siguin interpersonals. No? Al mateix temps ho hem vehiculat a través de la mirada restaurativa, que parteix de que el conflicte és inherent a la condició humana, que tot i que pugui generar malestar no és només un percal, sinó que també el podem educar-nos perquè també sigui un moment d'oportunitat i de creixement.
1: Precisament amb aquesta idea que el conflicte pot ser una situació que ens ajudi a créixer és amb la que han acabat el curs les assistents de l'Espai de Debat Educatiu. Així ens ho van dir Yolanda Valadés i Laia Penya.
5: Normalment sempre tenim la idea de que el conflicte és algo negatiu, que ens angoixa, que ens fa sentir malament, i amb aquests dos cursos que hem estat fent l'EDE treballant el tema del conflicte ens hem donat compte que és molt més, que al final el conflicte està a les nostres vides i que també pot ser positiu, que ens ajuda a créixer i bueno, que no és només quimpercal, sinó que és molt més.
4: Bueno, i que al final també hi ha eines per fer front a aquests conflictes, no? Que no és només a vegades a com ho vivim nosaltres, sinó que tenim que veure com ho vivim nosaltres i com ho veu la resta de la societat.
1: Des del consistori, l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, va declarar que l'EDE és un projecte de continuïtat que ha anat evolucionant amb la incorporació d'entitats expertes.
7: Això va començar a partir d'una proposta que feia Diputació, en la que ens proposava també persones de suport, professionals destacats. Nosaltres, a partir d'un moment de desenvolupament de projecte, vam incorporar consultors i entitats amb experiència, i això li dona una solidesa perquè el contingut sigui prou interessant i, per tant, efectivament, la voluntat és que continuï. Esperem que funcioni la convocatòria, que experiències com la d'avui facin difusió. De fet, alguna família ja s'ha inscrit amb interès per l'any que ve. Per tant, efectivament, és un projecte de continuïtat i que segur que trobarem altres temes, no?, que la gent proposa i que generen interès.
1: A més de les tres dinàmiques per joves i persones adultes, també es va oferir un espai lúdic per a infants i la biblioteca hi va col·laborar amb l'elaboració d'una guia de lectures relacionades amb el conflicte. Les persones participants a l'acte Quimpercal van rebre, a més, un accés a la piscina d'estiu i un 2x1 per la programació cultural de Montornès Aixeca el Taló.

I abans de continuar amb la informació d'avui, dia 8 de juny, anem a escoltar una mica de música, novetat de la setmana i col·laboració també que ens ha cridat l'atenció. Aquesta veu que escoltàvem ja hem identificat a Words, però cantant amb Leire Martínez. I això es diu No hi ha pla B.

0: I ara, com tots els dilluns, anem a fer un repàs per l'actualitat esportiva i, com sempre, tenim el nostre company, el Sergi Casanovas. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, aquí, bueno, ja passa una miqueta de calor
0: sí.
1: I començant ja aquest estiu.
0: Bueno, encara ens queda, quatre dies, eh? Fins al dia 21 no és estiu.
1: Va, que queda una setmana, no? D'aquí dues setmanes ja estem estiu.
0: Sí. Quines ganes. Bueno, doncs, avui repàs d'esports que ja vam dir que poquet a poquet, no? Aniria la cosa
1: sí, d'anar menys. Sí, però cosetes ja.
0: Sí, però de moment, des de la setmana passada s'ha mantingut. A veure, què ens pots explicar?
1: Doncs sí, avui comencem parlant de bàsquet, perquè hem tingut novetats als equips specials.
0: Mm-hmm.
1: Són els que tenim una mica més actius, del club.
0: Sí. Sí, estaven encara acabant de les seves competicions.
1: Sí, i si la setmana anterior acabava la lliga l'equip Specials A, aquesta setmana han acabat altres equips Specials les seves lligues, i en concret l'Specials C, que s'ha proclamat campió de lliga.
0: Uau, molt bé.
1: Era la primera temporada d'aquest nou equip, recordem, fins ara tenien
0: sí.
1: A, B, aquesta temporada estaven aquest equip C de la divisió inclusiva, i això, s'ha proclamat campió de Lliga la seva primera temporada, així que molt bona feina de l'equip.
0: Super, molt bé.
1: En aquest primer any de la seva existència.
0: Enhorabona.
1: I després, continuant també amb bàsquet, tenim que el Club Bàsquet Vila de Montornès rebrà una visita internacional la setmana que ve.
0: Uau.
1: Serà el dijous dia 18 i serà una visita de l'equip MVP International Athletics, un equip de categoria sub-15,
0: mm-hmm.
1: que està, bueno, forma part d'un projecte als Estats Units, està entrenat per diversos ex-tècnics i persones vinculades a la NBA anteriorment, que entrenen aquest equip americà i que això vindrà, bueno, en aquest cas vindrà a Catalunya i farà parada a Montornès per fer una sessió d'entrenament juntament amb equips del Club Bàsquet Vila Montornès, i això els tindrem aquest dijous dia 18 al pavelló de les Pernedes, entrenant amb alguns equips del Club Bàsquet Vila Montornès.
0: Que xulo, doncs estaran els nois i noies contents de tenir aquesta personalitat. Què més, Sergi, ens portes avui?
1: Doncs ara continuem parlant d'handbol, mm-hmm. perquè si parlàvem la setmana passada que aquest cap de setmana acabaven les lligues d'handbol, aquesta jornada de cluenda que es feia, no, les lligues comarcals que es feia...
0: Sí.
1: A Sant Esteve Palau Tordera, doncs, tenim que el Benjamí masculí del Club Handbol Montornès ha finalitzat la lliga en tercera posició.
0: Molt bé.
1: Tercera posició en aquesta lliga comarcal que ha aconseguit el Club Handbol Montornès, i per tant l'equip que va rebre, doncs, un reconeixement per aquesta tercera posició en aquesta última jornada de les lligues comarcals. Així que felicitats a l'equip Benjamí masculí, doncs, per aquesta tercera posició en aquest final de lliga.
0: Genial, doncs molt bé, clar que sí.
1: I sense marxar de l'handbol, el Club Handbol Montornès ha fet una crida a les xarxes socials per buscar ja jugadores i jugadors mm-hmm. de cada any que ve. En concret, busquen jugadores per l'equip juvenil femení.
0: Vale.
1: I també busquen jugadors per l'equip infantil masculí, que recordem és l'equip que va jugar a la final a 4 catalana fa unes poques setmanes. Així que, doncs, això, jugadores de categoria juvenil, jugadors de categoria infantil que estiguin interessats en l'handbol, doncs poden preguntar al Club Handbol Montornès, doncs, per veure si poden sumar-se a aquests equips que estan buscant jugadores i jugadors per la temporada vinent.
0: Perfecte, doncs si voleu anar a provar l'esport, que sapigueu que tenim aquí a Montornès també el Club d'Handbol. Què més, Sergi? Per on continuem?
1: Doncs anem ara cap al pàdel, perquè tenim el Pol Hernández competint per tot el món.
0: Viatjant, segur.
1: Sí, segur que sí. En aquest cas, doble torneig internacional els últims dies per ell. El jugador de Montornès va participar la setmana passada en el Major d'Itàlia,
0: mm-hmm.
1: que es va fer a Roma, una competició del circuit internacional de pàdel, on va arribar als quarts de final.
0: Bueno, molt bé.
1: La veritat és que un dels millors resultats que ha aconseguit el Pol a nivell internacional.
0: Mm-hmm.
1: Va arribar als quarts de final i va caure en aquests quarts de final contra la pareja d'Alejandro Galán i Federico Chingotto.
0: Que ja en sonen.
1: Sí, una de les millors parelles del món i que ja han jugat contra ells en alguna
0: sí.
1: ocasió. I en aquest cas, doncs, van arribar fins a aquests quarts de final, que està molt bé. I a més, el Pol no s'ha aturat només en aquesta competició a Roma, sinó que va continuar aquesta mateixa setmana amb una nova competició internacional a València.
0: Ah, bueno, aquesta més a prop.
1: Sí, aquesta més a prop. El Pol Hernández va competir amb la seva parella Guillermo Collado, i en aquest cas, una mica més de sort han caigut en la primera ronda de la fase final, però allà han estat competint de nou en una nova competició internacional, i això, que ni a l'estiu s'aturen.
0: No, jo crec que no s'aturarà, ja li seguirem la pista. Continuem.
1: Doncs anem ara cap al futbol sala, perquè tenim novetats de l'associació esportiva Montornès Futbol Sala, que també estan buscant jugadors, també
0: clar, estan en aquesta cerca. Clar, ara tot és preparar la temporada vinent, no?
1: Totes les entitats esportives estan preparant la temporada vinent i en aquest cas l'associació esportiva Montornès ja tenia les jornades de portes obertes de les quals vam parlar i ara han obert unes jornades de portes obertes exclusives per a porters.
0: Ah, molt bé.
1: Això, l'entitat busca porters, principalment de les categories mini benjamí, benjamí, alaví i infantil, és a dir, de les més petites.
0: Sí.
1: I ofereix doncs, diversos entrenaments ara durant aquestes pròximes setmanes per provar. Seran de 5 de la tarda a 8 del vespre, depenent l'hora de
0: la categoria. No?
1: Sí, a les 5 comencen els mini benjamí. I doncs això, tots els nens que estiguin interessats en ser porters o en provar de porter de futbol sala, doncs poden adreçar-se a aquestes jornades de portes obertes exclusives per a porters de l'Associació Esportiva Montornès.
0: Molt bé, doncs tot dit. Continuem, perquè déu-n'hi-do, ja em dic que hi havia cosetes, però
1: sí,
0: ara ja ens centrem en el que ha de venir, no?
1: També anem ara a parlar una miqueta més d'una altra entitat que també està
0: que
1: preparant... Sí, que encara està preparant també la temporada vinent. En aquest cas, l'atletisme. Perquè el Club Atletisme Montornès ha convidat els seus membres a portar amics i amigues a uns entrenaments especials.
0: És veritat, és una cosa que fan tots els anys. Sí.
1: Doncs això, convida els seus membres a portar amics i amigues a uns entrenaments
0: especials.
1: Mira que
0: si et convida un amic teu a anar a un entrenament d'atletisme, Sergi, què?
1: Jo ho tinc difícil, Soc asmàtic, jo m'ho fego.
0: No seria tan amic teu, llavors.
1: Jo, en tot cas, hauria de ser per alguna prova que no fos així de resistència, més un salt de longitud o...
0: Bueno, has de saber caure molt bé, també, eh?
1: Però almenys no és de resistència, és més explosiva.
0: Bueno, la qüestió és que podem anar també a provar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, podem anar. Es faran dues sessions, que són demà dimarts i el dijous, les dues aquesta setmana. Seran a 6:15 de la tarda. I, doncs això, l'entrenament inclourà diverses activitats, diversos jocs, així com perquè els assistents puguin descobrir una mica doncs, totes aquestes vessants de atletisme, puguin provar l'esport, i qui sap si està la temporada que ve doncs, competint amb el Club Atletisme Montornès.
0: Qui sap. Bueno, doncs hem de tenir una mica una amiga en el club, en aquest cas.
1: Sí, en aquest cas sí.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, podeu provar-vos, si no també, a les pistes d'atletisme. I ara sí, Sergi, que jo m'avançava, anem a fer una mica d'agenda, no?, esportiva.
1: Sí, comencem parlant de ciclisme, perquè el Club Ciclista Montornès ha anunciat la data del seu Trofeu de Sant Joan.
0: Una tradició, ja.
1: Un clàssic del club. En aquest cas, el Trofeu de Sant Joan serà el 28 de juny.
0: Encara queda, doncs.
1: Encara queda. I, doncs, una mica el més habitual, no?, la competició serà en un circuit muntat a través de Montornès Nord i del polígon industrial. I la gran novetat d'aquest any és que el trofeu serà de categoria cadet.
0: Ah, molt bé.
1: Categoria cadet masculina i femenina. És a dir, aquest cop, en comptes dels veterans i els sèniors, doncs tindrem ciclistes més joves. Sí. Participant en aquesta cursa, que bueno, serà 25 voltes a un circuit de 2,6 quilòmetres, un total de 65 quilòmetres, i doncs això serà el 28 de juny, el diumenge. Les inscripcions ja estan obertes.
0: Perfecte.
1: A través de la pàgina de la Federació Catalana de Ciclisme, i tanquen el dimecres previ a la cursa, el dimecres 24, tanquen aquestes inscripcions, o fins a arribar al límit de 100 inscrits. Així que els ciclistes interessats, sobretot aquests ciclistes de categoria cadet, doncs ja poden apuntar-se al Trofeu de Sant Joan del Club Ciclista Montornès.
0: Molt bé, doncs crec que sí, a participar en les propostes de les nostres entitats. Però hi ha més coses, i més coses també de Sant Joan.
1: Doncs sí, en aquest cas ja ens centrem més en aquest cap de setmana.
0: Molt bé,
1: aquesta setmana,
0: què tenim?
1: Aquest 13 i 14 de juny, perquè ja ho hem anat avançant les setmanes anteriors, però anem a repassar una mica el que tenim aquest cap de setmana, perquè tenim moltes coses esportives.
0: Perfecte.
1: I comença el dissabte al matí amb el campionat de primavera del Club d'Escacs.
0: Ah, molt bé, que he vist molts cartells, doncs ja és aquí.
1: Sí, ja és aquí, és aquest dissabte al matí. El torneig serà de 10:15 a 2:15, és a dir, del matí fins al migdia, més o menys. Serà a la plaça de la República, aquí davant de Can Saurina. Tindrà categoria sènior i sub-14, com ja vam començar al seu moment, i això, doncs, el qui vulgui participar, el Club d'Escacs Montornès, celebrarà aquest campionat de primavera el dissabte al matí, Les inscripcions sembla que fins al mateix dia, si encara queden, estan obertes.
0: Jo crec que sí.
1: Així que podeu inscriure-us directament.
0: Genial.
1: I sense marxar d'aquest dissabte, perquè si això és al matí, al vespre tenim la marxa nocturna de Sant Joan, la novena edició de la caminada a càrrec del Club Atletisme Montornès. En aquest cas repassem ràpidament que la sortida serà a 10:15 del vespre, a la cruïlla entre el carrer de la Llibertat i el de Federico García Lorca, a Montornès Nord, i acabarà la caminada al Parc Socioesportiu de Montornès Nord. Així que una nova edició, la novena d'aquesta marxa nocturna de Sant Joan, que serà dissabte a la nit.
0: Molt bé, i dorsals també ja disponibles.
1: Sí. I per acabar el cap de setmana, el gran acte esportiu del diumenge serà el Memorial Gabriel La Cueva del Club Bàsquet Vila de Montornès, la cinquena edició del torneig de bàsquet inclusiu, que se celebrarà durant tot el dia al Pavelló de les Vernedes, amb la presència de diversos equips inclusius i, per descomptat, dels tres conjunts specials.
0: Home, i tenen per celebrar, a més, jo crec que aprofitaran.
1: Tenen per celebrar la victòria dels Specials C a la Lliga, també els bons resultats dels Specials A i tots els bons resultats que han aconseguit aquest any. I això, doncs, la gran jornada del bàsquet inclusiu de Montornès serà aquest diumenge amb el Memorial Gabriel La Cueva.
0: Perfecte, doncs déu-n'hi-do, Sergi, tenim una setmana, un cap de setmana sobretot, que ens podem quedar aquí al poble, si no, tot et mateix anar a animar, no? A xafardejar també una mica.
1: A participar, a animar, de tot
0: el que vulguem, el que vulguem. Doncs bé, Sergi, et diria fins dilluns vinent, però em sembla que faràs campana, així que...
1: Ho sento, sí, la setmana que ve no estarem per aquí.
0: Bueno, doncs esperarem d'aquí un parell de dilluns. Sergi, moltes gràcies per tota la informació, que vagi molt bé.
1: Doncs gràcies i fins la pròxima.
0: Adéu.
2: Pongamos que es domingo y que recibes una llamada. Pongamos que no era la que esperabas. Tengamos algo en cuenta.
0: I nosaltres continuem amb una mica més de música. No és diumenge, és dilluns, però no passa res. Anem a estar alegres en aquesta tarda. És la cançó més nova de David Reis, que es diu Un vermut.

0: I ara continuem repassant activitats, però de la biblioteca Rosalie Veroni, ja que ja sabeu que tenen moltes altres propostes, a més de fer el préstec habitual de material, i ja coneixem no només les activitats del mes de juny, sinó que Jorge Martínez ens ha presentat la programació d'estiu de l'equipament a les mañanes de Ràdio Montornès. I jo us puc avançar que en són moltíssimes, totes gratuïtes, i properament ja podrem reservar les entrades per montornès.cat. Avui, per fer-nos una idea i a començar a apuntar el calendari, escoltem el bibliotecari parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
1: Comentem molt ràpidament el que serien les activitats, diguem, d'aquest estiu, que seria que el dia 11 de juny, que és el dijous que ve, tenim el nostre racó de contes, on la Yolanda normalment i jo algunes vegades expliquem contes. Uh-huh. El dia 12 tenim la trobada amb la que tanquem el club de poesia, el club de poesia de la biblioteca, amb el poeta Melcion Mateu. Si alguna persona està interessada en venir a conèixer el poeta o l'agrada la poesia, uh-huh, és el moment ideal per començar amb el club de poesia. És l'últim dia, però també seria un moment ideal, perquè és el dia que venen autors i autores a la biblioteca, sempre és un dia especial per nosaltres.
2: 12 de juny, hora?
1: A les 6 de la tarda.
2: Molt bé. Més coses?
1: Mira, després, ja per acabar el mes, tenim dues activitats. Una que és la mateixa, que són dos dies, el dia 25 i el dia 30 de juny, dura una hora i quart, i són tècniques de veu i interpretació de la poesia. També vinculat amb el nostre club de poesia, però és de lliure accés, només s'ha de reservar plaça, a Andràpolis, hem fet farem un taller per treballar les tècniques vocals i per poder interpretar millor tots els que són els poemes quan la gent vol llegir poesia en veu alta. Ah. I ho farem amb la Vicky, la professora de cant de l'Escola de Música.
2: Molt bé. Quin dia has dit, Jorge?
1: 25 i 30 de juny. Uh-huh. I ara sí, ara ja ens fiquem en el que podíem parlar o dir activitat d'estiu de la Biblioteca Rosalie Veroni 2026. Aquí uns aplaudiments.
2: Bien.
1: A més, perquè tenim un estiu ple d'activitats, perquè hem pensat que com et deia, que la biblioteca és un refugi climàtic, és un refugi cultural, i preferim ofertar moltes coses a l'estiu perquè la gent pugui venir i en recordar-se que estem aquí. Uh-huh. Vale? A més d'agafar llibres per totes les vacances. Mira, els dilluns, a partir del dia 29 de juny, el 29, el 6 de juliol, el 13 i el 20, uh-huh, tindrem dilluns de contes, totes les tardes, totes dilluns, a les 6 i mitja, tindrem diferents contes. El dia 29 de juny tindrem a la Susana Nebó. El dia 6 tindrem el Moi Aznar. El dia 13 a l'Anna Català i el dia 20 el Blai Sanabra. Mm. Cada dia, això ja ho passarem per internet, ho enviarem per correu electrònic, ho penjarem a la porta ben gran perquè tothom se n'assabenti, perquè són moltes dades i és una miqueta bogeria. Però la idea és dilluns de contes a la Biblioteca de Montornès, a les 6 i mitja, a 6:45. Que dilluns no hi ha piscina perquè està tancada la piscina municipal, tate, vent a la biblioteca.
2: Clar.
1: I fem contes.
2: Molt bé, no?
1: Sí, sí.
2: Clar,
1: sí.
2: Que sí. Dilluns de contes. A partir, has dit, Jorge?
1: De les 18:30. Comencem el dilluns 29 de juny.
2: Molt bé.
1: Dilluns de mes i aquí 4 seguits.
2: Toma ja.
1: Sí. Mira, els dimarts a la biblioteca, en les activitats d'estiu, seran dimarts de taller. Vale? Super, de tallers molt especial. Uh-huh. El primer, el dia 30 de juny, expedient panxa plena, hauran d'investigar a un llop que s'ha menjat tots els contes que parlen de llops. Tenim el llop, tenim els contes, només ens falten els investigadors i investigadores que vinguin a esbrinar què passa amb l'expedient panxa plena.
2: Molt bé. Edats?
1: De 4 a 9.
2: Perfecte.
1: Sí. Bueno, o poder de 6 a 12, crec que aquest és una miqueta més gran. Sí, de 6 a 12, que m'he confós.
2: De 6 a 12.
1: Sí, aquest és una miqueta més gran.
2: Molt bé.
1: Mira, i després, la setmana següent, l'altre dimarts de tallers, tenim animals fantàstics del parc. Mm-hmm. També, superfantasia, aquest és un públic més, poden ser els nens i les nenes més petits, és una activitat familiar per gaudir en família, que a les 6 i mitja gairebé tancat la piscina. Doncs us veniu a la biblioteca.
2: Clar.
1: Després de la piscina. I després, la Yolanda ens ha preparat per al dia 14 de juliol un taller que es titula L'exposició ideal, que ja quan parlis amb ella, pues, t'explicarà a fil per randa com el que t'he pensat.
2: Molt bé.
1: Vale. Mira, continuem, eh?
2: Continuem.
1: M'encanta, aquesta part m'encanta, de veritat. Els dimecres, a les 6:30, quan tanqui la piscina, us veniu cap aquí, perquè tenim els dimecres de ciència. Vale? El primer és el dia 1 de juliol i és desencriptem el missatge secret.
2: Mm-hmm.
1: Desencriptar vol dir esbrinar, saber com resoldre... Bueno, és meravellós aquest taller de ciència, és increïble.
2: Molt bé.
1: I un que em té fascinat, que és el dia 8 de juliol, que aquest és per més grans, perquè també volem abarcar totes les...
2: Totes les edats.
1: Totes les edats. És el dia 8 del 7 és a partir de 13 anys. Una edat difícil a l'hora de venir a la biblioteca un dimecres a la tarda. Però ho intentarem, perquè l'activitat és biomedicina forense.
2: Uau!
1: Uau, eh? Uau! Clar, és que és espectacular. El que ofereixen les biblioteques ara és increïble. Ja, què diré, no? Però la veritat que em sembla meravellós.
2: No, i a més podeu despertar també, doncs, el cuc dels nens i les nenes que potser després, doncs, agafen aquestes especialitats a la seva vida, no? Jo vull ser, no?
1: Sí, sí, sí. Jo estic supercontent amb la programació que tenim aquest estiu, perquè és que en el liceu, t'ho dic.
2: Sí, sí, déu-n'hi-do.
1: Mira, el dijous tenim un experiment que ens agrada experimentar aquí a la biblioteca a nosaltres. Llavors hem creat, entre cometes, el que direm que és dijous de bufet llibre. Com si fos un bufet lliure, però de bufet llibre. Tindrem un aparador ple de llibres i els nens i les nenes que vinguin els escolliran i entre l'equip de la biblioteca explicarem els contes que els nens i les nenes escollin. Em sembla superdivertit que no tinguin una temàtica, que siguin super, super diferents, que es vulguin escollir pel tamany, pel color, per la temàtica, pels personatges, pel que sigui, i nosaltres els explicarem i farem una sessió de contes ben diferent.
2: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, i encara em queda divendres, eh?
2: Divendres.
1: De moment un títol que jo crec que es quedarà amb aquest, que són Divendres en acció.
2: En acció.
1: Mira, aquest comença el dia 19 de juny, amb una activitat que és el tercer any que col·laborem, que és Llegim al riu.
2: Sí, sí.
1: Llegim al riu és una activitat que fem en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Institut, no sabria dir-te ara les sigles, no me'n recordo, CHM o una cosa així, que el que es fa és un projecte de ciència ciutadana on persones del municipi van a investigar la microfauna del riu Mugent per saber l'estat de salut del riu i la seva biosfera i a partir d'aquests estudis fer proposicions de com millorar la salut del nostre entorn.
2: Molt bé.
1: És molt interessant. Qualsevol persona que tingui interessos climatològics, de saber d'animals... Bueno, és superinteressant. Les altres dues vegades que ho hem fet ha funcionat molt bé i proposem una baixada al riu aquell dia 19 del 6 a les 5, a les 4:30.
2: 4:30. Al riu Mugent.
1: Al riu Mugent. I per acabar, els divendres en acció, tenim el dia 3 de juliol Rumbesia, amb José Panzano. Rumbesia és un espectacle de rumba, però on rumbegen, per dir-ho d'alguna manera, diferents poemes. Tenen una selecció de poemes i José Panzano els canta els poemes com si fos una rumba. És meravellós. Jo crec que abans de la pandèmia, em sembla, els vam tenir aquí una vegada i va agradar moltíssim. Vam fer una revetlla de Sant Jordi amb ells i va ser molt, molt, molt xulo, la veritat.
2: Doncs ja ho tenim anotat. Toma ja.
1: I l'últim divendres en acció que tenim és el divendres 10 de juliol, ¿vale?, que és amb el Martí Pere Ferrer, que és un actor, dona o fa una interpretació literària, una interpretació teatral, que es titula A les meves bibliotecàries, i parlarà aquí a Montornès, de qui parlarà si no? De la nostra bibliotecària que posa nom a la Biblioteca de Montornès. Parlarà de la vida i obra de la Rosa Leveroni, poetessa catalana, que ja sabeu, que va passar la seva vida entre llibres, a les biblioteques, i entre les biblioteques, ell diu que va passar la vida entre la solitud de les biblioteques i el desamor, cor solitari. Llavors tenim moltíssimes ganes de veure el que ens ha preparat el Martí Pere Ferrer per parlar de les nostres bibliotecàries estimades, en aquest cas, com dic, de Rosa Leveroni.
2: Molt bé. Doncs ja sabeu, refugi climàtic a la nostra biblioteca Rosa Leveroni. Una abraçada ben forta, Jorge Martínez. Gràcies. Gràcies.
1: Adeu, adeu.
3: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Doncs ara sí que ha arribat les 6 i toca marxar, però recordeu que a les 10 tenim el Territori Nocturn per tornar a escoltar aquest mateix programa amb la batalla musical, també tot el repàs de l'actualitat en esportiva amb el nostre company amb el Sergi Casanovas, com de les activitats que acollirà la biblioteca les properes setmanes i també hem parlat de l'acte comunitari AI organitzat per l'Espai de Debat Educatiu. Pel que fa demà, tornarem de nou a partir de les 5 i parlarem de l'oferta de tallers per la gent gran, que ja estan les inscripcions obertes. També coneixerem el nou llibre d'Arturo Padilla, escriptor d'aquí de Montornès, i parlarem de la marxa nocturna, i a més en detall amb el Club Atletisme Montornès, per si es voleu apuntar i fer-la aquest cap de setmana. Us esperem a tots i a totes. Que vagi molt bé la tarda de dilluns i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó 14, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més combois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
6: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
7: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
5: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
5: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del quart trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aeris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina. Com vas?
2: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
3: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis,
2: tot
3: ve
2: per una cançó?
3: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, dic, és que haig de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
2: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio,
3: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades
2: de la pel·lícula.
3: De la pel·lícula, ja jo crec que ja ha quedat entès.
2: Que bona.
3: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
2: I et muntes la pel·lícula, tu, després.
3: I la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental,
2: Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, no la roba. No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
3: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
2: Te'ls mires.
3: Però allò mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
2: Jo saps què em pregunto a vegades?
3: Què?
2: Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
3: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
2: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
3: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
2: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
3: Vale, és igual.
2: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, que maco aquest vestit, i te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
3: Els maniquís i els miralls, Cristina, són enganyosos.
2: Sí. Ja em fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
3: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
2: Aquest és el que tinc a casa.
3: I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació i dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
2: No?
3: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
2: Sí.
3: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
2: Ai!
3: Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar amb unes galeries de moda, no? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida i intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, clar, i aquest home al·lucinava. No hi deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
2: Ai! Anava a dir, clar. No facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta, t'espoilen poc,
3: sí, spoiler, no? Poca cosa, però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses...
2: De nit, sempre de nit, no?
3: Sempre de nit. I això, que vull posar la cançó ja.
2: Que ja, posa-la.
3: Posa-la.
2: Ja, callem.

0: Moltíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now, per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta, tu imagina, al 80... Jo tenia 16 anys, i clar, és d'aquella edat, i jo recordo perfectament anar passejant per un carrer, era l'època que jugava a escacs, i anava amb el meu equip, i passejar pel carrer, entrar en una botiga, i allò que sona aquesta cançó, sí. I no sé per què, en aquell moment em va quedar gravada.
0: No, no, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra. I
0: aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem. Sí. No, no, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure, d'orella a orella. Vinga, doncs, la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història ve, és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930, i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gaba, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal, i era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent quan veia aquest maniquí es pensaven que era una model humana, o sigui, era tan
0: realista,
1: exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot aparadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Doncs a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que ja s'anava cada cop, doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'aparador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els ho convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies, o sigui, era la musa. Per poder posar tot això, o sigui,
0: carai, doncs...
1: Sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella, i un dia doncs la tenia en una cadira sentada, i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure, i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí. Sí, sí, i d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc maniquí, que vol dir home petit.
0: Ah? I si potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, sí, perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon, que hi va trobar un tors petit,
0: sí,
1: de fusta policromada amb la cara del faraó. I no devia ser gaire gran en Tutankamon, perquè eren de mides reals. I ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica, perquè així els sastres doncs fessin els vestits i tot en la rèplica. I d'aquí va venir doncs la idea del maniquí.
0: Del maniquí.
1: Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, és, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les pupers de moda, que són les nines de moda franceses, i aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, és el catàleg del moment, però en format real,
1: això
0: no?
1: Això mateix, era el màrqueting del moment, era el catàleg però amb petites nines, i llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment... Però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
1: No és el que és.
0: Aquestes coses passen, eh?
1: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era, això,
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels operadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, i al finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars també, però funcionaven perquè clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè en un catàleg, com una foto, està bé, però si tu pots veure...
0: Com queda posat d'esquena... Sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat també i va anar canviant perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial doncs, moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa i què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta!
1: No, menys despesa, doncs anem reduint maniquí i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquins, els que no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més el tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Ai,
1: o sigui,
0: clar.
1: I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: Com no?
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur màrqueting, eh?
1: Pur màrqueting. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així, li va agradar tant com ho va fer que era noia, que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí,
0: sortir amb feina creant una nova professió i marit.
1: Què més volem? No? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, Enamorado de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però
0: a mi és un tema
1: també.
0: Que me dona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent
1: sí.
0: creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes
1: sí,
0: coses,
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, Si hi ha cera, doncs fem un cera.
0: Mm-hmm.
1: Després també van començar a fer amb paper matxé, que aquests encara n'hi ha, Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí?
1: Sí. I després amb guix també. Perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també. Que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats. A més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no? Molta filigrana. I aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
1: Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes.
0: Mm.
1: Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i
0: sí,
1: han creat el maniquí d'aquella persona.
0: No?
1: Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la gent fonda i van modificar una mica la figura.
0: Uh-huh.
1: Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
0: Sí, que costa de complir les mides,
1: Sí, però bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
0: tenen
1: no? La indústria de la moda.
0: Tenen mobilitat, com deies abans, els hi poden posar els braços i les cames com volen.
1: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no? I és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
0: Això és ser realista.
1: Això mateix. I mira, en aquí hem de dir que la cantant la Rihanna, com es pronuncia?
0: Rihanna.
1: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
0: Està molt bé, és el que deia jo, que
1: està molt bé.
0: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu,
1: sí,
0: canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes
1: sí,
0: mides més estàndards, pues, després no canvia tant o no enganyes tant de bones a primeres.
1: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i és molt difícil.
0: I els tallatges
1: difícil,
0: ja són diferents,
1: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
0: Sí o no? Com?
1: Sí, com en Tutankamon, però, però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner, o sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
0: A tu mateixa?
1: A tu mateixa, i llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
0: Clar, per veure si li queda millor al maniquí que a mi.
1: Doncs mira,

0: com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
1: Estem iguals o no?
0: Has menjat
1: no
0: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, i llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
1: I tant.
0: Clar.
1: Ja també en el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I
0: ja a casa està. També, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
1: Oh, jo m'hi perdria per allà dintre.
0: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com?
1: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
0: Sí, la decoració també hi és, tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Mm-hmm. Doncs tu també, tu poses això amb la IA, i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
1: Ah, sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
0: Provo, que ja...
1: Ho provaré...
0: És molt fàcil, o sigui que mira...
1: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
0: doncs
1: el maniquí.
0: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
1: Foto recent, no enganyem.
0: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
1: Vinga.
0: Que ara feia un programa que no atrevíem
1: feia
0: el tema,
1: molt,
0: eh?
1: Que
0: sí,
1: no.
0: Parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que els associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes com en Duchamp, en Dalí... No? I en Dalí...
1: En Dalí feia molt que no sortia, també.
0: També, però ara avui també. A més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en sí. Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana... Més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
1: Mira, se'n prenen coses noves sempre.
0: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
1: Surrealista.
0: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
1: A veure.
0: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
1: Que et facin por als maniquís?
0: Sí.
1: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
0: Doncs sí,
1: és com
0: sí,
1: els pallassos, sí. Que no acabes de veure clar què passa per
0: això
1: allà.
0: Això és veritat,
1: eh?
0: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tele.
1: Sí,
0: eh? Doncs mira, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho, i això passa molt amb les nines, també.
1: Amb les nines, sí.
0: Les nines
1: tenen mal rotllo, algunes,
0: doncs
1: eh?
0: Doncs és una mica, això és el mateix.
1: Aquella nina de porcelana, d'aquella...
0: Sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda o amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
1: Alguna última curiositat?
0: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
1: Sí?
0: Sí?
1: Doncs som-hi.
0: Vinga, va.
1: Ara pensarem al maniquí.
0: Fem la nina.
1: Doncs sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
0: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
1: Aviam. Ai.
0: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
1: D'acord.
0: Sí? Fins aquí anem
1: sí.
0: Bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada? Perquè estaries allà 24 hores al dia.
1: Però sóc conscient i tal, o sóc un
0: maniquí
1: objecte?
0: Sí, però no pots moure. Tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant... A on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici

0: exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs vés-se una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
1: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
0: Més visió?
1: Però, clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot. Sí. A la carnisseria, a la perruqueria, també.
0: Sí. És un bon lloc, també, sí.
1: Doncs bé, ja, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
0: això,
1: a l'Instagram.
0: Que ens enviïn a Instagram a veure a on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
1: Home,
0: i
1: clar que sí,
0: escoltar,
1: perquè...
0: Escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses,
1: ens agraden molt, Roser.
0: Sí.
1: Fantàstic, doncs maniquís.
0: Vinga, ara, ens veiem a la propera.
1: Ai.
0: Adéu.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Fondarella, Torregrossa, Torres de Segre i Juneda són quatre dels municipis de la Plana de Lleida on es va fer més tabac en l'època de la postguerra. Ara tenim l'excusa perfecta per parlar d'una realitat a l'ombra que, en el fons, potser no era tan desconeguda. A través d'un centenar d'objectes cedits per testimonis, podeu descobrir com era l'ofici de l'elaboració de caliquenyos a Ponent. Documentació, restes de tabac, talladores i embolicadores serveixen per explicar una realitat que tothom coneixia, tot i que oficialment no existia. L'exposició Caliquenyos, el tabac clandestí de Ponent, es pot visitar al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent, a Juneda. És un viatge pels prop de 100 anys d'història d'aquest ofici. Una història que pertany a aquells fills que no podien dir a què es dedicaven els seus pares, als pagesos que no declaraven tot allò que produïen, una història de fórmules secretes i també de venedors que, de nit, subministraven a bars i cafès, per exemple, d'arreu del territori. Però aquesta mostra també va de dones, les que tiraven endavant aquests negocis a l'ombra treballant en obradors clandestins. Les dones que encaragolaven, que s'embrutaven les mans i que havien de córrer quan hi havia una denúncia. El Centre de les Arts i la Memòria de Ponent, a Juneda, acull l'exposició Caliquenyos, el tabac clandestí de Ponent. En trobareu tota la informació al web campjuneda.cat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El papalló 14 obert a la catedral de l'Almudena de Madrid, la recta final de la seva estada a la capital espanyola, abans de visitar l'estadi Santiago Bernabéu al vespre, on el rebran 70.000 persones just a hores d'ara, i desplaçar-se demà a Barcelona. En una trobada amb seminaristes i les seves famílies ha homenatjat la Verge de l'Almudena, a la qual ha concedit la Rosa d'Or. En el seu discurs, el papa ha fet una crida a tirar a terra els murs que divideixen, allunyen i aïllen, i substituir-los per l'amor fratern i la concòrdia. La visita al papa ha centrat avui les reunions dels partits a Catalunya. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i els comuns es fixen en els casos de pederàstia. El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
7: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
6: I escoltem també la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
8: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
9: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
6: I tres persones han resultat ferides quan el sostre de la tercera planta d'un edifici planta baixa més 3 de Tortosa al carrer Santana ha col·lapsat aquesta tarda. Els bombers han fet l'extracció dels residents i actualment estan fent una inspecció tècnica per conèixer l'estat de l'estructura. I el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils a la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat un estudi informatiu per perllongar la R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies ja existents. La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros. I tot a punt per una nova temporada de falles d'Alta Ribagorça. Aquesta tradició centenària reconeguda com a patrimoni de la UNESCO des de 2015 inicia una nova campanya i inclou 8 baixades fins al dia 25 de juliol a Llesp.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru de Mbaga, en Radio Montornès.
3: Sintonizas Radio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, sir.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha reunit finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos de l'abadia Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. Segons una nota al Vaticà, la reunió ha durat una hora i el papa ha escoltat amb afecte i atenció els testimonis de les víctimes i ha reafirmat el seu compromís perquè les propostes rebudes serveixin de base per a futurs esforços. Avui el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
3: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. El centre hospitalari lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. L'estudi participarà en una desena de pacients, als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat. I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. L'entitat diu que la Verneda viu i viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de roba. L'associació de veïns ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles. I pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó del 2030. Se centra en 4 ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de 3 milions d'euros. El primer equip està fent una diagnosi ja a la Costa Brava. I les obres del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant la primera quinzena de juliol. Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QEMA. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
1: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animat. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins a les 12. No us ho perdeu.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a Miles Davis. Ho fem perquè ell va néixer un 26 de maig de l'any 1926. Estem davant del centenari del naixement d'una de les figures més importants del jazz i de la música dels últims anys. Per tant, o sobretot, hauríem de dir la segona meitat del segle XX, d'ençà de la Segona Guerra Mundial en endavant. Miles Davis va estar davant de totes les innovacions i els canvis, les evolucions del jazz. Per exemple, com aquest tema que hem sentit, aquest Milestones, que forma part d'un disc que és amb el mateix nom, que és considerat un dels discos, un de la història del jazz, i que ve a crear, d'alguna manera, doncs, una nova manera de fer. I ho fa després de que ell hagués, doncs, creat el primer dels seus quintets. I ho fa, doncs, amb músics com John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Phil Joe Jones, i realment, doncs, és especial. Milestones, però ell abans, de fet, això hem dit, havia nascut l'any 26, i el 44, tot just acabada la, en el moment en què s'acaba o s'està acabant la Segona Guerra Mundial, doncs ell viatja a Nova York per estudis, però de seguida el que fa és buscar a Charlie Parker. Busca Charlie Parker als clubs i s'afegeix a la seva banda. Afegir-se amb Charlie Parker és participar també de l'inici d'una de les línies del jazz, doncs, més potents d'aquells anys, el bebop. Aquesta manera de frasejar, doncs, ràpida, i que, doncs, va crear tota una escola, el bebop. Dizzy Gillespie i Charlie Parker són les màximes figures, però en aquells primers anys també hi ha Miles Davis en aquesta banda. Anys després, doncs, ell ja ha generat altres amistats, i alhora, doncs, considera que ja pot ser ell el que creï la banda. Per tant, ell crea la seva primera banda i ho fa una mica de la mà de Gil Evans, que és un pianista i un arranjador canadenc que també viu a Nova York en aquells anys, i, doncs, en aquesta banda hi haurà altres. Tots aquests noms són realment història del jazz, com Jerry Mulligan o John Lewis al piano. Amb aquesta nova formació, Miles Davis faria unes gravacions entre l'any 49 i l'any 50 que es publicarien en el disc Birth of the Cool, el naixement del cool jazz.

Però tornem al que són els inicis del primer quintet de Miles Davis. Això és l'any 56, on després de superar una addicció a les drogues que en aquell moment eren una plaga entre els músics de jazz, doncs Miles Davis publica un disc esplèndid, Round About Midnight. Era l'any 56.

Round About Midnight, el primer quintet de Miles Davis, una llegenda del jazz. I en aquells anys, hem dit l'any 56, són els anys més prolífics, la segona meitat dels 50, en la qual doncs, ell té doncs, un reconeixement enorme, en bona part també, o en una part important, doncs, per una banda sonora d'una pel·lícula de Louis Malle, Ascensor pour l'échafaud, l'ascensor per al cadafal o per al cadalso en castellà, o sigui, per la pena de mort. Una pel·lícula de la Nouvelle Vague de l'any 57, una pel·lícula de cinema negre en la que la música de Miles Davis genera una relació amb la imatge i les emocions doncs, que en aquell moment eren completament desconegudes.

0: Miles Davis posant la música a la pel·lícula de Louis Malle amb els amants Jean Moreau i el seu amant i un final que no cal explicar. Doncs bé, això li va donar un reconeixement enorme i alhora estava en el seu millor moment amb el primer quintet, a la vegada sextet, i doncs ja hem anomenat els músics, però tot això doncs l'any 59 agafa la forma d'un disc, aquest sí que realment és el disc històric en la història del jazz i en la discografia de Miles Davis. Es va dir Kind of Blue. És un disc històric en el qual val la pena recuperar les imatges, perquè hi ha una pel·lícula sobre això i val la pena, bueno, de la gravació, realment és el moment de la gravació del disc i que val la pena recuperar-la. Temes llargs, evolucions llargues com aquesta, So What?
1: The music written by Miles Davis, he calls So What?

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Oh yeah!
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

durant els anys 60, Miles Davis doncs crearà el seu segon gran sextet i ho farà doncs amb músics que, de la mateixa manera que el primer, que la primera formació, el primer quintet, doncs eren joves, però s'acabaran convertint en músics doncs amb una trajectòria importantíssima en el món del jazz. Si bé del primer quintet teníem un músic com John Coltrane, que en aquells anys 60 es convertiria en el protagonista del free jazz, doncs ara en el segon quintet ve a ser substituït per Wayne Shorter, que es convertirà en el director d'aquesta nova formació, que incorpora músics, com dèiem, joves, doncs com John McLaughlin a la guitarra, Dave Holland o Chick Corea o Joe Zawinul, que de fet, doncs com sabem, Zawinul i Wayne Shorter van anar a crear Weather Report amb Jacob Astorius, McLaughlin, la Mahavishnu Orquestra, etc, etc, etc. O Chick Corea amb el Return to Forever, etc. Herbie Hancock, que també passa per allà i que és un dels qui crea The Headhunters amb Benny Maupin. Tots aquests es corrien al voltant de Miles Davis en aquells finals dels 60, on ell incorpora doncs el rock, el jazz rock, que governarà la següent dècada dels anys 70. Per exemple, incorporant instruments electrònics, però també doncs incorporant influències de Hendrix o de Sly and the Family Stone, que agradaven a Miles Davis. El disc que estem escoltant per sota, que diguem-ne, això és gairebé una heretgia, però de fet és molt poc radiofònic, és el Beaches Brew de l'any 70, que seria doncs després d'unes evolucions d'uns quants anys, però seria l'inici d'aquest jazz rock, Miles Davis. I ara farem un salt cap als anys 80, perquè el que volem és sentir una nova era que crea Miles Davis, el funk i el jazz alhora. Aquí tenim un tema del disc Decoy, l'any 84. What is it?

Decoy, era el disc l'any 84. Hem fet un salt important, però de fet no hi ha més temps en un programa i alhora, doncs, en aquells anys 70 el jazz rock estava, doncs, era la moda i era la música, però potser, doncs, això, com hem dit abans, deixebles seus com era Wayne Shorter des de Weather Report, doncs inclús li anava endavant. Però en aquest Decoy ell s'envolta de músics com John Scofield a la guitarra, com a Darryl Jones al baix, torna a tenir els arranjaments de Gil Evans o el saxo de Branford Marsalis. I aquest disc de Coy, doncs això, és com un, diguem-ne, com un cop de puny en el que diu, doncs aquí sóc jo. Aquests últims anys, doncs dels anys, aquests últims anys 80 fins a l'any 91, quan mor Miles Davis, doncs són els anys en què ell s'acompanya. Qui dirigeix la seva banda serà el baixista i arranjador Marcus Miller, amb qui, doncs, produiran un disc com Tutu.

Marcus Miller va acompanyar Miles Davis els últims anys i per ell serà l'encarregat el proper 24 de juliol dins del Festival de Jazz de Barcelona en una, diguem-ne, en un concert avançat a la tardor, perquè serà el juliol, 24 de juliol, doncs en un concert al Palau de la Música per recordar Miles Davis. El concert es diu We Want Miles i d'alguna manera aquest és l'homenatge o el concert d'aquest centenari d'aquest Miles Davis aquest any 2026. I per tancar el programa ens n'anem amb un tema que és el de l'últim disc que va gravar en vida, Amantla. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella,

Allà, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Cínicos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Vinga, va, tornem a començar una nova setmana aquí a la Intersecció a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment de dilluns a divendres de 5 a 6 de la tarda. Ens podem acompanyar juntes cada tarda per passar-ho bé, per explicar allò que ha passat pel poble, explicar-nos també novetats, no sé, curiositats, qualsevol cosa ens entra fins a 6 de la tarda. Així que ja sabeu on estem, aquí al 91.2 de l'FM, i avui amb la ràdio online, que tenim així que a vegades funciona, a vegades no. Doncs vinga, a treure tothom aquesta ràdio analògica i escoltar-nos fins a les 6. Com sempre, tinc la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, bé, sí, sí, hem descansat, hem fet cosetes, hem caminat una miqueta. Bueno, ben aprofitat, curtet com sempre, però ben aprofitat.
1: Ai, sí, a mi avui m'ha costat moltíssim tornar a la rutina, perquè quines són, així ha sigut com un dilluns, molt dilluns. Però ja pràcticament se'ns està acabant el dia, anem a gaudir-lo, i totes les hores que tenim de sol, que això també ens agrada moltíssim aquí a la Intersecció. Que per cert, avui m'ha fet molta gràcia, Sergi, m'he recordat de tu perquè em sortia un vídeo d'això que parlem sempre de l'equip d'estiu, l'equip d'hivern,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: d'on
2: sí,
1: estem.
2: Sí, sí, sí.
1: I molts cops, clar, segons el nostre, no és algú tan ideal, o sigui, no és que jo digui, pues a mi m'agrada l'estiu, prefereixo l'estiu, sinó que té seu, la seva explicació,
2: sí,
1: biològica i així.
2: Ah, hi ha un raonament perquè ets team estiu, no?
1: Sí, sí, es veu que hi ha així. Jo m'he quedat amb el nostre, que era el que m'interessava,
2: sí,
1: i és que diu que el nostre cervell a l'hivern genera molta menys serotonina, i per tant no estem a gust a l'hivern, no estem bé, estem més tristos. I per tant, el nostre cos, el nostre cervell, quan veu el solete, s'anima. I per això ens agrada.
2: Jo t'ho compro totalment, aquest argument, eh? Vull dir, totalment, totalment.
1: Després ja està, no?, la temperatura corporal que cadascú té, que potser, doncs, això, si tenim una temperatura, doncs potser s'agobien més, no?, amb la calor, la tensió que té cadascú, però...
2: Sí, sí, correcte.
1: Que sapigueu que és biològic, que no ens ho inventem, no és que preferim... Bueno, també a mi m'agrada, la veritat, veure així el cel sense un núvol, una mica de solete, però bueno, que hi havia, i fins i tot per la tardor i la primavera, eh?
2: Déu-n'hi-do, doncs jo et compro aquest argument científic, eh?
1: Vinga, en comprem per avui. Doncs, bueno, anem a sentar-nos al Montornès, que per això estem aquí, ens trobem, i anem a parlar del que tindrem aquesta tarda. Ahir al Teatre Margarida Xirgu es va fer l'acte de tancament del curs de l'Espai de Debat Educatiu, de l'EDE. Va ser un acte comunitari obert a tota la ciutadania i que va tenir com diverses parts. La gent que ha assistit durant aquest curs, i de fet el segon, sí, el segon, el passat volia dir, perquè porten dos cursos parlant del mateix tema, que és els conflictes, van preparar tot un itinerari lúdic, divertit, perquè les persones que assisteixin poguessin reflexionar i veure no només la part negativa, que pensem sempre que tenen els conflictes, sinó aquelles oportunitats o coses positives que poden tenir també aquestes situacions. Avui escoltarem algunes de les conclusions a les que han arribat i entrarem més en detall en aquesta activitat que van titular Quin parc cal? A banda d'això, ja tenim amb nosaltres per aquí per redacció el Sergi Casanovas per parlar d'esports, de tota l'actualitat esportiva. Ja sabeu, com sempre, els resultats de les nostres entitats i també una miqueta d'agenda, perquè en els propers dies, amb les festes de Sant Joan, tindrem algun que altre acte aquí a Montornès que implica a les nostres entitats esportives d'aquí del poble. A banda d'això, avui escoltarem i descobrirem les activitats d'estiu de la Biblioteca Rosa Leveroni. A més de les seves tertúlies i de més que ja acaben aquest mes de juny, la biblioteca, com cada mes, acull altres activitats especials, però, a més, a l'estiu té tota una programació especial pensada per entreteniment per totes les edats i per tots els gustos. I avui la podrem descobrir amb el nostre company de la biblioteca, en Jorge Martínez. I acabarem, Sergi, amb una batalla musical, i parlo amb el Sergi perquè és el nostre jutge de les batalles. Anem 10 a 11, va guanyar José Luis la setmana passada.
2: Renyida, frec a frec.
1: Però jo avui vinc molt convençuda de les meves propostes.
2: Sí, vens confiada.
1: Sí.
2: Molt bé, així m'agrada.
1: Ho he vist clar avui.
2: Amb seguretat.
1: M'han agradat, així que... I són estils diferents, també. Ja veurem, a veure si encerto en aquesta tarda. Com sempre, ens posarem, enfrontarem batalla, novetats musicals, volia dir, de les que han sortit divendres, les enfrontarem en una batalla i serà el Sergi qui decideixi qui ha triat millor, si el José Luis o jo. Això serà d'aquí uns minuts. Abans de tot això que us acabo de presentar, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui s'ha obert la convocatòria d'ajuts a menjador per al curs vinent. Hi poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comenci I3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70 i el 100% del cost del servei. El termini de sol·licituds dels ajuts romandrà obert fins al 30 de juny. Es poden demanar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana Centre i Nord amb cita prèvia o de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. En aquesta ocasió, com a novetats, s'estableixen dos tipus de sol·licituds, una simplificada pels que ja van sol·licitar l'ajut el curs passat i una altra ordinària per les famílies que el presenten per primera vegada. Dijous a 2:15 del matí es durà a terme una sessió informativa sobre el projecte Gira Mujeres al Centre Juvenil Sputnik. Es tracta d'una col·laboració entre el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i Coca-Cola. La iniciativa s'adreça a dones d'entre 18 i 67 anys, residents de l'estat espanyol, i els ofereix formació i acompanyament perquè desenvolupin el seu propi projecte professional. Els 4 millors rebran un capital de 8.000 euros. Hi ha dos itineraris, un vinculat directament a l'emprenedoria, amb sessions en línia en directe, també mentories grupals i acompanyament individual, i un altre itinerari flexible, que pot estar o no vinculat a l'emprenedoria. En aquest cas s'ofereix acompanyament i 18 hores de formació transversal que es poden fer al propi ritme. Les persones interessades en el projecte poden enviar un correu a empresa@montornès.cat o trucar al 93 566 7004. Ja s'ha publicat el programa d'activitats de les festes de Sant Joan. Del 13 al 28 de juny, al barri de Montornès Nord serà l'escenari d'una vintena de propostes culturals i esportives. El Club Atletisme Montornès donarà el tret de sortida al programa amb la marxa nocturna de Sant Joan aquest dissabte. Enguany el pregó anirà a càrrec de personal de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, que celebra 20 anys d'història. L'acte tindrà lloc el dissabte 20 de juny, a la tarda, després de la plantada i la cercavila de gegants, i acabarà amb l'emblemàtica posada de mocador a les figures de Bartomeu Sala i per Anton de Roca Crespa. De fet, en moda de celebració, aquell mateix dia al matí, les instal·lacions de la Llar d'Infants acolliran una festa d'aniversari. La programació de les festes de Sant Joan també inclouen activitats habituals, com el recitat de poesia Bernardo López, el campionat de bitlles de la gent gran, l'espectacle de varietats i un berenar. Podeu consultar-la tota al web municipal montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que ajuda cada és que la Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig. Aquest cop sortegen un val amb 20 accessos a la piscina municipal per una mateixa persona. Per participar-hi només cal utilitzar l'aplicació Montornès un Comerç en les compres que feu fins al 21 de juny. Escoltem a la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco.
3: Serà un sol val per una persona, és que podrà gaudir d'aquests 20 accessos diaris a la piscina per poder refrescar-se, i només cal utilitzar l'app del 3 al 21 de juny, molt fàcil, vull dir, cada cop que tu vagis a comprar en algun dels comerços adherits a la Moneder, els dius que et passi la targeta o l'app i automàticament entres en el sorteig d'un val de 20 accessos per la piscina municipal. El sorteig es farà el 22 de juny, ens posarem en contacte amb la persona guanyadora, la publicarem a les xarxes socials també.
1: Com deia Marco, el sorteig es farà el dia 22 de juny. La persona guanyadora serà contactada per correu electrònic. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Mares, pares, professionals de l'educació i fins i tot joves i infants van passar ahir pel Teatre Margarida Xirgu per aprendre i reflexionar sobre els conflictes. Aquest és el tema que, tant aquest curs com el passat, ha centrat les trobades de l'Espai de Debat Educatiu, l'EDE. I ara, com a final de curs, el grup va organitzar la jornada Quimpercal, oberta a tota la ciutadania per compartir els seus coneixements i conclusions. L'acte es va organitzar en un itinerari de 3 punts, en què per grups les persones assistents van anar passant i realitzant proves. Així ens ho han explicat la Yolanda Valadés i la Laia Penya, dues de les assistents de l'EDE.
4: S'ha fet com diversos blocs, bloc 1, bloc 2 i bloc 3, vale, on primer fem una perspectiva d'aquest conflicte, després es treballa els sentiments que porten aquests conflictes i en l'últim bloc treballem el que serien les eines per enfrontar aquests conflictes.
5: El que volíem era que fos algo molt, molt dinàmic i més o menys el que nosaltres hem pogut aprendre amb Nus Teatre, que és la companyia de teatre social, que és les persones que han dirigit les sessions, i volíem com en un dia sintetitzar el que elles ens han ensenyat i fer-ho pues, com són, pues, de manera dinàmica i que fos divertit i que bueno, aprenent de manera divertida.
1: Per tractar el conflicte de les trobades, l'EDE ha comptat amb el suport de la cooperativa Nus. Ahir, tres de les sòcies van oferir una dinàmica de teatre fòrum perquè les persones poguessin parlar de les emocions i reflexionar sobre els eixos de poder. Escoltem Magalí Permanyer, sòcia de la cooperativa.
6: Des de la cooperativa Nus treballem, o sigui, tota la nostra tasca i totes les accions que fem les vehiculem a través d'analitzar els eixos de poder que ens atreveixen a la nostra societat, eixos de poder socials que generen desigualtats i eixos de poder contextuals que també generen relacions de poder entre les persones, entre els grups, que a vegades són molt invisibles i que en tenim molt poca consciència. Per tant, un dels nostres enfocaments ha estat portar tota aquesta part més teòrica de com entenem el poder per contextualitzar i agafar un nivell de consciència més ampli quan es donen conflictes que semblen que només siguin interpersonals, no? Al mateix temps ho hem vehiculat a través de la mirada restaurativa, que parteix de que el conflicte és inherent a la condició humana, que tot i que pugui generar malestar no és només un percal, sinó que també el podem educar-nos perquè també sigui un moment d'oportunitat i de creixement.
1: Precisament amb aquesta idea que el conflicte pot ser una situació que ens ajudi a créixer és amb la que han acabat el curs les assistents de l'Espai de Debat Educatiu. Així ens ho van dir Yolanda Valadés i Laia Penya.
5: Normalment sempre tenim la idea de que el conflicte és algo negatiu, que ens angoixa, que ens fa sentir malament, i amb aquests dos cursos que hem estat fent l'EDE treballant el tema del conflicte ens hem donat compte que és molt més, que al final el conflicte està a les nostres vides i que també pot ser positiu, que ens ajuda a créixer i bueno, que no és només quimpercal, sinó que és molt més.
4: Bueno, i que al final també hi ha eines per fer front a aquests conflictes, no? Que no és només a vegades a com ho vivim nosaltres, sinó que tenim que veure com ho vivim nosaltres i com ho veu la resta de la societat.
1: Des del consistori, l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, va declarar que l'EDE és un projecte de continuïtat que ha anat evolucionant amb la incorporació d'entitats expertes.
7: Això va començar a partir d'una proposta que feia Diputació, en la que ens proposava també persones de suport, professionals destacats. Nosaltres, a partir d'un moment de desenvolupament de projecte, vam incorporar consultors i entitats amb experiència, i això li dona una solidesa perquè el contingut sigui prou interessant i, per tant, efectivament, la voluntat és que continuï. Esperem que funcioni la convocatòria, que experiències com la d'avui facin difusió. De fet, alguna família ja s'ha inscrit amb interès per l'any que ve. Per tant, efectivament, és un projecte de continuïtat i que segur que trobarem altres temes, no?, que la gent proposa i que generen interès.
1: A més de les tres dinàmiques per joves i persones adultes, també es va oferir un espai lúdic per a infants i la biblioteca hi va col·laborar amb l'elaboració d'una guia de lectures relacionades amb el conflicte. Les persones participants a l'acte Quimpercal van rebre, a més, un accés a la piscina d'estiu i un 2x1 per la programació cultural de Montornès Aixeca el Taló.

I abans de continuar amb la informació d'avui, dia 8 de juny, anem a escoltar una mica de música, novetat de la setmana i col·laboració també que ens ha cridat l'atenció. Aquesta veu que escoltàvem ja hem identificat a Words, però canten amb Leire Martínez. I això es diu No hi ha pla B.

0: I ara, com tots els dilluns, anem a fer un repàs per l'actualitat esportiva i com sempre tenim el nostre company, el Sergi Casanovas. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, aquí, bueno, ja passant una miqueta de calor sí. I començant ja aquest estiu.
0: Bueno, encara ens queda, res, 4 dies, eh? Fins al dia 21 no és estiu.
1: Va, que queda una setmana, no? D'aquí dues setmanes ja estem a estiu.
0: Sí. Quines ganes. Bueno, doncs avui repàs d'esports que ja vam dir que poquet a poquet, no? Aniria la cosa d'anar
1: sí, però cosetes ja.
0: Sí, però de moment des de la setmana passada s'ha mantingut. A veure, què ens pots explicar?
1: Doncs sí, avui comencem parlant de bàsquet, perquè hem tingut novetats als equips specials.
0: Mm-hmm.
1: Són els que tenim una mica més actius, del club.
0: Sí. Sí, estaven encara acabant de les seves competicions.
1: Sí, i si la setmana anterior acabava la lliga l'equip Specials A, aquesta setmana han acabat altres equips Specials les seves lligues, i en concret l'Specials C, que s'ha proclamat campió de lliga.
0: Uau, molt bé.
1: Era la primera temporada d'aquest nou equip, recordem, fins ara tenien AB, sí. Aquesta temporada serà en aquest equip C de la divisió inclusiva, i això, s'ha proclamat campió de Lliga la seva primera temporada, així que molt bona feina de l'equip.
0: Super, molt bé.
1: En aquest primer any de la seva existència.
0: Enhorabona.
1: I després, continuant també amb bàsquet, tenim que el Club Bàsquet Vila de Montornès rebrà una visita internacional la setmana que ve.
0: Uau.
1: Serà el dijous dia 18 i serà una visita de l'equip MVP International Athletics, un equip de categoria sub-15,
0: mm-hmm.
1: que està, bueno, forma part d'un projecte als Estats Units, està entrenat per diversos ex-tècnics i persones vinculades a la NBA anteriorment, que entrenen aquest equip americà i que això vindrà, bueno, en aquest cas vindrà a Catalunya i farà parada a Montornès per fer una sessió d'entrenament juntament amb equips del Club Bàsquet Vila Montornès, i això els tindrem aquest dijous dia 18 al pavelló de les Bernedes, entrenant amb alguns equips del Club Bàsquet Vila Montornès.
0: Que xulo, doncs estaran els nois i noies contents de tenir aquesta personalitat. Què més, Sergi, ens portes avui?
1: Doncs ara continuem parlant d'handbol, mm-hmm. perquè si parlàvem la setmana passada que aquest cap de setmana acabaven les lligues d'handbol, aquesta jornada de cluenda que es feia, no, les lligues comarcals que es feia...
0: Sí.
1: A Sant Esteve Palau Tordelos tenim que el Benjamí masculí del Club Handbol Montornès ha finalitzat la lliga en tercera posició.
0: Molt bé.
1: Tercera posició en aquesta lliga comarcal que ha aconseguit el Club Handbol Montornès, i per tant l'equip que va rebre, doncs, un reconeixement per aquesta tercera posició en aquesta última jornada de les lligues comarcals. Així que felicitats a l'equip Benjamí masculí, doncs, per aquesta tercera posició en aquest final de lliga.
0: Genial, doncs molt bé, clar que sí.
1: I sense marxar de l'handbol, el Club Handbol Montornès ha fet una crida a les xarxes socials per buscar ja jugadores i jugadors mm-hmm. de cada any que ve. En concret, busquen jugadores per l'equip juvenil femení,
0: vale.
1: I també busquen jugadors per l'equip infantil masculí, que recordem és l'equip que va jugar la final a 4 catalana fa unes poques setmanes. Així que, doncs, això, jugadores de categoria juvenil, jugadors de categoria infantil que estiguin interessats en l'handbol, doncs poden preguntar al Club Handbol Montornès, doncs, per veure si poden sumar-se a aquests equips que estan buscant jugadores i jugadors per la temporada vinent.
0: Perfecte, doncs si voleu anar a provar l'esport, que sapigueu que tenim aquí a Montornès també el Club d'Handbol. Què més, Sergi? Per on continuem?
1: Doncs anem ara cap al pàdel, perquè tenim el Pol Hernández competint per tot el
0: viatjant,
1: món.
0: Viatjant, segur.
1: Sí, segur que sí. En aquest cas, doble torneig internacional els últims dies per ell. El jugador de Montornès va participar la setmana passada en el Major d'Itàlia,
0: mm-hmm.
1: que es va fer a Roma, una competició del circuit internacional de pàdel, on va arribar als quarts de final.
0: Bueno, molt bé.
1: La veritat és que un dels millors resultats que ha aconseguit el Pol a nivell internacional.
0: Mm-hmm.
1: Va arribar als quarts de final i va caure en aquests quarts de final contra la pareja d'Alejandro Galán i Federico Chingoto.
0: Que ja en sonen.
1: Sí, una de les millors parelles del món i que ja han jugat contra ells en alguna sí. ocasió. En aquest cas, doncs, van arribar fins a aquests quarts de final, que està molt bé. I a més, el Pol no s'ha aturat només en aquesta competició a Roma, sinó que va continuar aquesta mateixa setmana amb una nova competició internacional a València.
0: Ah, bueno, aquesta més a prop.
1: Sí, aquesta més a prop. El Pol Hernández va competir amb la seva parella Guillermo Collado, i en aquest cas, una mica més de sort, han caigut en la primera ronda de la fase final, però ja han estat competint de nou en una nova competició internacional, i això, que ni a l'estiu s'aturen.
0: No, jo crec que no s'aturarà, ja li seguirem la pista. Continuem.
1: Doncs anem ara cap al futbol sala, perquè tenim novetats de l'associació esportiva Montornès Futbol Sala, que també estan buscant jugadors, també
0: estan en aquesta cerca. Clar, ara tot és preparar la temporada vinent, no?
1: Totes les entitats esportives estan preparant la temporada vinent, i en aquest cas l'associació esportiva Montornès ja tenia unes jornades de portes obertes, de les quals vam parlar, i ara han obert unes jornades de portes obertes exclusives per a porters.
0: Ah, molt bé.
1: Això, l'entitat busca porters, principalment de les categories mini benjamí, benjamí, alevi i infantil, és a dir, de les més petites.
0: Sí.
1: I ofereix, doncs, diversos entrenaments ara durant aquestes pròximes setmanes per provar. Seran de 5 de la tarda a 8 del vespre, depenent l'hora de
0: la categoria.
1: La categoria,
0: no?
1: Sí, a les 5 comencen els mini benjamí. I, doncs, això, tots els nens que estiguin interessats en ser porters o en provar de porter de futbol sala, doncs poden adreçar-se a aquestes jornades de portes obertes exclusives per a porters de l'Associació Esportiva Montornès.
0: Molt bé, doncs tot dit. Continuem, perquè déu-n'hi-do, ja hem dit que hi havia cosetes, però
1: sí,
0: ara ja ens centrem en el que ha de venir, no?
1: També anem ara a parlar una miqueta més d'una altra entitat que també està
0: que
1: preparant... Que encara està preparant també la temporada vinent. En aquest cas, l'atletisme. Perquè el Club Atletisme Montornès ha convidat els seus membres a portar amics i amigues en uns entrenaments especials.
0: És una cosa que fan tots els anys, sí.
1: Doncs això, convida els seus membres a portar amics i amigues en uns entrenaments
0: especials.
1: Mira que
0: si et convida un amic teu a anar a un entrenament d'atletisme, Sergi, què?
1: Jo ho tinc difícil, eh? Sóc asmàtic, jo m'ho pego.
0: No seria tan amic teu, llavors.
1: Jo, en tot cas, hauria de ser per alguna prova que no fos així de resistència, més un salt de longitud o...
0: Bueno, eh? Has de saber caure molt bé, també, eh?
1: Però almenys l'és de resistència, és més explosiva.
0: Bueno, la qüestió és que podem anar també a provar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, podem anar. Es faran dues sessions, que són demà dimarts i el dijous, les dues aquesta setmana. Seran a 6:15 de la tarda. I doncs això, l'entrenament inclourà diverses activitats, diversos jocs, així com perquè els assistents puguin descobrir una mica, doncs, totes aquestes vessants d'atletisme, puguin provar l'esport, i qui sap si està la temporada que ven, doncs, competint amb el Club Atletisme Montornès.
0: Qui sap. Bueno, doncs hem de tenir una mica una amiga en el club, en aquest cas.
1: Sí, en aquest cas sí.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, podeu provar-vos, si no, també a les pistes d'atletisme. I ara sí, Sergi, que jo m'avançava, anem a fer una mica d'agenda, no?, esportiva.
1: Sí, comencem parlant de ciclisme, perquè el Club Ciclista Montornès ha anunciat la data del seu Trofeu de Sant Joan.
0: Una tradició, ja.
1: Un clàssic del club. En aquest cas, el Trofeu de Sant Joan serà el 28 de juny.
0: Encara queda, doncs.
1: Encara queda. I, doncs, una mica el més habitual, no?, la competició serà en un circuit muntat a través de Montornès Nord,
0: sí,
1: i del polígon industrial. I la gran novetat d'aquest any és que el trofeu serà de categoria cadet.
0: Ah, no, molt
1: categoria
0: bé.
1: Categoria cadet masculina i femenina. És a dir, aquest cop, en comptes dels veterans,
0: sí,
1: i els sèniors,
0: sí, sí,
1: doncs tindrem a ciclistes
0: més joves.
1: Mm-hmm. Sí, participant en aquesta cursa, que bueno, serà 25 voltes a un circuit de 2,6 quilòmetres, un total de 65 quilòmetres, i doncs això serà el 28 de juny, el diumenge. Les inscripcions ja estan obertes.
0: Perfecte.
1: A través de la pàgina de la Federació Catalana de Ciclisme, i tanquen el dimecres previ a la cursa, el dimecres 24, tanquen aquestes inscripcions, o fins a arribar al límit de 100 inscrits. Així que els ciclistes interessats, sobretot aquests ciclistes de categoria cadet, doncs ja poden apuntar-se al Trofeu de Sant Joan del Club Ciclista Montornès.
0: Molt bé, doncs crec que sí, a participar en les propostes de les nostres entitats. Però hi ha més coses, i més coses també de Sant Joan.
1: Doncs sí, en aquest cas ja ens centrem més en aquest cap de setmana.
0: Molt bé,
1: aquesta setmana,
0: a veure, què tenim?
1: Aquest 13 i 14 de juny, perquè ja ho hem anat avançant les setmanes anteriors, però anem a repassar una mica el que tenim aquest cap de setmana, perquè tenim moltes coses esportives.
0: Perfecte.
1: I comença el dissabte al matí amb el campionat de primavera del Club d'Escacs.
0: Ah, molt bé, molt bé, que he vist molts cartells, doncs ja és aquí.
1: Sí, ja és aquí, és aquest dissabte al matí. El torneig serà de 10:15 a 2:15, és a dir, del matí fins al migdia, més o menys. Serà a la plaça de la República, aquí davant de Can Saurina. Tindrà categoria sènior i sub-14, com ja vam avançar al seu moment, i això, doncs, el qui vulgui participar, el Club d'Escacs Montornès, celebrarà aquest campionat de primavera el dissabte al matí, Les inscripcions sembla que fins al mateix dia, si encara queden, estan obertes.
0: Jo crec que sí.
1: Així que podeu inscriure-us directament.
0: Genial.
1: I sense marxar d'aquest dissabte, perquè si això és al matí, al vespre tenim la marxa nocturna de Sant Joan, la novena edició de la caminada a càrrec del Club Atletisme Montornès. En aquest cas repassem ràpidament que la sortida serà a 10:15 del vespre, a la cruïlla entre el carrer de la Llibertat i el de Federico García Lorca, a Montornès Nord, i acabarà la caminada al Parc Socioesportiu de Montornès Nord. Així que una nova edició, la novena d'aquesta marxa nocturna de Sant Joan, que serà dissabte a la nit.
0: Molt bé, i dorsals també ja disponibles.
1: Sí. I per acabar el cap de setmana, el gran acte esportiu del diumenge serà el Memorial Gabriel La Cueva del Club Bàsquet Vila de Montornès, la cinquena edició del torneig de bàsquet inclusiu, que se celebrarà durant tot el dia al Pavelló de les Vernedes, amb la presència de diversos equips inclusius i, per descomptat, dels tres conjunts specials.
0: Home, i tenen per celebrar, a més, jo crec que aprofitaran.
1: Tenen per celebrar la victòria dels Specials C a la Lliga, també els bons resultats dels Specials A i tots els bons resultats que han aconseguit aquest any. I això, doncs, la gran jornada del bàsquet inclusiu de Montornès serà aquest diumenge amb el Memorial Gabriel La Cueva.
0: Perfecte, doncs déu-n'hi-do, Sergi, tenim una setmana, un cap de setmana sobretot, que ens podem quedar aquí al poble, si no, tot et mateix anar a animar, no? A xafardejar també una mica.
1: A participar, a animar, de tot una mica.
0: El que vulguem, el que vulguem. Doncs bé, Sergi, et diria fins dilluns vinent, però em sembla que faràs campana, així que...
1: Ho sento, sí, la setmana que ve no estarem per aquí.
0: Bueno, doncs esperarem d'aquí un parell de dilluns. Sergi, moltes gràcies per tota la informació, que vagi molt bé.
1: Doncs gràcies i fins la pròxima.
0: Adéu.
2: Pongamos que es domingo y que recibes una llamada. Pongamos que no era la que esperabas. Tengamos algo en cuenta.
0: I nosaltres continuem amb una mica més de música. No és diumenge, és dilluns, però no passa res. Anem a estar alegres en aquesta tarda. És la cançó més nova de David Reis, que es diu Un Vermut.

0: I ara continuem repassant activitats, però de la biblioteca Rosa Leveroni, ja que ja sabeu que tenen moltes altres propostes, més de fer el préstec habitual de material, i ja coneixem no només les activitats del mes de juny, sinó que Jorge Martínez ens ha presentat la programació d'estiu de l'equipament a les mañanes de Ràdio Montornès. I jo us puc avançar que en són moltíssimes, totes gratuïtes, i properament ja podrem reservar les entrades per montornès.cat. Avui, per fer-nos una idea i a començar apuntant el calendari, escoltem a bibliotecari parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
1: Comentem molt ràpidament el que serien les activitats, diguem, d'aquest estiu, que seria que el dia 11 de juny, que és el dijous que ve, tenim el nostre racó de contes, on la Yolanda normalment i jo algunes vegades expliquem contes. Uh-huh. El dia 12 tenim la trobada amb la que tanquem el club de poesia, el club de poesia de la biblioteca, amb el poeta Melcion Mateu. Si alguna persona està interessada en venir a conèixer el poeta o l'agrada la poesia, uh-huh, és el moment ideal per començar amb el club de poesia. És l'últim dia, però també seria un moment ideal, perquè és el dia que venen autors i autores a la biblioteca, sempre és un dia especial per nosaltres.
2: 12 de juny, hora?
1: A les 6 de la tarda.
2: Molt bé. Més coses.
1: Mira, després, per acabar el mes, tenim dues activitats. Una que és la mateixa, que són dos dies, el dia 25 i el dia 30 de juny, dura una hora i quart, i són tècniques de veu i interpretació de la poesia. També vinculat amb el nostre club de poesia, però és de lliure accés, només s'ha de reservar plaça, a Andràpolis, hem fet farem un taller per treballar les tècniques vocals i per poder interpretar millor tot el que són els poemes quan la gent vol llegir poesia en veu alta. Uh-huh. I ho farem amb la Vicky, la professora de cant de l'Escola de Música.
2: Molt bé. Quin dia has dit, Jorge?
1: 25 i 30 de juny.
2: Uh-huh.
1: I ara sí, ara ja ens fiquem en el que podíem parlar o dir activitats d'estiu de la Biblioteca Rosa Leveroni 2026. Aquí uns aplaudiments.
2: Bien.
1: A més, perquè tenim un estiu ple d'activitats, perquè hem pensat que com et deia, que la biblioteca és un refugi climàtic, és un refugi cultural, i preferim ofertar moltes coses a l'estiu perquè la gent pugui venir i en recordar-se que estem aquí.
2: Uh-huh.
1: Vale? A més d'agafar llibres per totes les vacances. Mira, els dilluns, a partir del dia 29 de juny, el 29, el 6 de juliol, el 13 i el 20,
2: uh-huh,
1: tindrem dilluns de contes. Totes les tardes, totes dilluns, a les 6 i mitja, tindrem diferents contes. El dia 29 de juny tindrem a la Susana Nebó. El dia 6 tindrem el Moi Aznar. El dia 13 a l'Anna Català, i el dia 20 al Blai Sanabra. Uh-huh. Cada dia, això ja ho passarem per internet, ho enviarem per correu electrònic, ho penjarem a la porta ben gran perquè tothom se n'assabenti, perquè són moltes dades i és una miqueta bogeria. Però la idea és dilluns de contes a la Biblioteca de Montornès, a les 6 i mitja, a 6:45. Que dilluns no hi ha piscina perquè està tancada la piscina municipal, tate, vent a la biblioteca.
2: Clar.
1: I fem contes.
2: Molt bé, no?
1: Sí, sí.
2: Clar,
1: sí.
2: Que sí. Dilluns de contes. A partir, has dit, Jorge?
1: De les 18:30. Comencem el dilluns 29 de juny.
2: Molt bé.
1: Dilluns de mes, i aquí, 4 seguits.
2: Toma ja.
1: Sí. Mira, els dimarts a la biblioteca, en les activitats d'estiu, seran dimarts de taller. Vale? Super, de tallers molt especials.
2: Uh-huh.
1: El primer, el dia 30 de juny, expedient panxa plena, hauran d'investigar a un llop que s'ha menjat tots els contes que parlen de llops. Tenim el llop, tenim els contes, només ens falten els investigadors i investigadores que vinguin a esbrinar què passa amb l'expedient panxa plena.
2: Molt bé. Edats?
1: De 4 a 9. Més.
2: Perfecte.
1: O menys. Sí. Bueno, o poder de 6 a 12, crec que aquest és una miqueta més gran. Sí, de 6 a 12, perdona, que m'he confós.
2: De 6 a 12.
1: Sí, aquest és una miqueta més gran.
2: Molt bé.
1: Mira, i després, la setmana següent, l'altre dimarts de tallers, tenim Animals Fantàstics del Parc. També, superfantasia, aquest és un públic més, poden ser els nens i les nenes més petits, és una activitat familiar per gaudir en família, que a les 6 i mitja gairebé ha tancat la piscina, doncs us veniu a la biblioteca.
2: Clar.
1: Després de la piscina. I després, la Yolanda ens ha preparat per al dia 14 de juliol un taller que es titula L'exposició ideal, que ja quan parlis amb ella pues, t'explicarà a fil per randa com el que t'he pensat.
2: Molt bé.
1: Vale. Mira, continuem, eh?
2: Continuem.
1: M'encanta, aquesta part m'encanta, de veritat. Els dimecres, a les 6:30, quan tanqui la piscina, us veniu cap aquí, perquè tenim els dimecres de ciència. Vale? El primer és el dia 1 de juliol i és desencriptem el missatge secret. Desencriptar vol dir esbrinar, saber com resoldre... Bueno, és meravellós aquest taller de ciència, és increïble.
2: Molt bé.
1: I un que em té fascinat, que és el dia 8 de juliol, que aquest és per més grans, perquè també volem abarcar totes les edats. Totes les edats. És el dia 8 del 7 és a partir de 13 anys. Una edat difícil a l'hora de venir a la biblioteca un dimecres a la tarda. Però ho intentarem, perquè l'activitat és biomedicina forense.
2: Uau!
1: Clar, és que és espectacular. El que ofereixen les biblioteques ara és increïble. Ja, què diré, no? Però la veritat que em sembla meravellós.
2: No, i a més, podeu despertar també el cuc dels nens i les nenes que potser després agafen aquestes especialitats a la seva vida, no? Jo vull ser, no?
1: Sí. Jo estic supercontent amb la programació que tenim aquest estiu, perquè és que en el Liceu, t'ho dic.
2: Sí, déu-n'hi-do.
1: Mira, el dijous tenim un experiment que ens agrada experimentar aquí a la biblioteca a nosaltres. Llavors hem creat, entre cometes, el que direm que és dijous de bufet llibre. Com si fos un bufet lliure, però de bufet llibre. Tindrem un aparador ple de llibres i els nens i les nenes que vinguin els escolliran i entre l'equip de la biblioteca explicarem els contes que els nens i les nenes escollin. Em sembla superdivertit que no tinguin una temàtica, que siguin superdiferents, que es vulguin escollir pel tamany, pel color, per la temàtica, pels personatges, pel que sigui, i nosaltres els explicarem i farem una sessió de contes ben diferent.
2: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, i encara em queda divendres, eh?
2: Divendres.
1: De moment un títol que jo crec que es quedarà amb aquest, que són Divendres en acció.
2: En acció.
1: Mira, aquest comença el dia 19 de juny, amb una activitat que és el tercer any que col·laborem, que és Llegim al riu.
2: Sí.
1: Llegim al riu és una activitat que fem en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Institut, no sabria dir-te ara les sigles, no me'n recordo, CHHM o una cosa així, que el que es fa és un projecte de ciència ciutadana on persones del municipi van a investigar la microfauna del riu Mugent per saber l'estat de salut del riu i la seva biosfera i a partir d'aquests estudis fer proposicions de com millorar la salut del nostre entorn.
2: Molt bé.
1: És molt interessant. Qualsevol persona que tingui interessos climatològics, de saber d'animals... Bueno, és superinteressant. Les altres dues vegades que ho hem fet ha funcionat molt bé i proposem una baixada al riu aquell dia 19 del 6 a les 4:30.
2: 4:30. Al riu Mugent.
1: Al riu Mugent. I per acabar, els divendres en acció, tenim el dia 3 de juliol Rumbesia, amb José Ponzano. Rumbesia és un espectacle de rumba, però on rumbegen, per dir-ho d'alguna manera, diferents poemes. Tenen una selecció de poemes i José Ponzano els canta els poemes com si fos una rumba. És meravellós. Jo crec que abans de la pandèmia, em sembla, els vam tenir aquí una vegada i va agradar moltíssim. Vam fer una revetlla de Sant Jordi amb ells i va ser molt, molt, molt xulo, la veritat.
2: Doncs ja ho tenim anotat. Toma ja.
1: I l'últim divendres en acció que tenim és el divendres 10 de juliol, ¿vale?, que és amb el Martí Pere Ferrer, que és un actor, fa una interpretació literària, una interpretació teatral, que es titula A les meves bibliotecàries, i parlarà aquí a Montornès, de qui parlarà, si no? De la nostra bibliotecària que posa nom a la Biblioteca de Montornès. Parlarà de la vida i obra de la Rosa Leveroni, poetessa catalana, que ja sabeu, que va passar la seva vida entre llibres, a les biblioteques, i entre les biblioteques, la diu ell, ell diu que va passar la vida entre la solitud de les biblioteques i el desamor, por solitari. Llavors tenim moltíssimes ganes de veure el que ens ha preparat el Martí Pérez Ferrer per parlar de les nostres bibliotecàries estimades, en aquest cas, com dic, de Rosa Leveroni.
2: Molt bé. Doncs ja sabeu, refugi climàtic a la nostra biblioteca Rosa Leveroni. Una abraçada ben forta, Jorge Martínez. Gràcies. Gràcies.
1: Adeu, adeu.
3: La intersecció en territori nocturn.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs ara sí que ha arribat les 6 i toca marxar, però recordeu que a les 10 tenim el Territori Nocturn per tornar a escoltar aquest mateix programa amb la batalla musical, també tot el repàs de l'actualitat en esportiva amb el nostre company amb el Sergi Casanovas, com de les activitats que acollirà la biblioteca les properes setmanes i també hem parlat de l'acte comunitari AI organitzat per l'Espai de Debat Educatiu. Pel que fa demà, tornarem de nou a partir de les 5 i parlarem de l'oferta de tallers per la gent gran, que ja estan les inscripcions obertes. També coneixerem el nou llibre d'Arturo Padilla, escriptor d'aquí de Montornès, i parlarem de la marxa nocturna, i a més en detall amb el Club Atletisme Montornès, per si es voleu apuntar i fer-la aquest cap de setmana. Us esperem a tots i a totes, que vagin molt bé la tarda de dilluns, i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Combatre la calor. L'inici de l'estiu ve marcat per l'augment de les temperatures que aquest any es preveuen especialment elevades, amb la possibilitat d'arribar a xifres rècord a diferents indrets del territori català. Per aquest motiu, és important tenir clares les diferents mesures a seguir per tal d'evitar un cop de calor. Un dels riscs d'aquesta època de l'any és la deshidratació. Doncs amb la calor s'augmenta la sudoració i, com a conseqüència, més pèrdua d'aigua i minerals a través d'ella. Sentir cansament o mareig, tenir la pressió arterial baixa i patir taquicàrdies o rampes poden ser alguns dels símptomes de la deshidratació. Cal beure suficient aigua al llarg del dia, encara que no tingueu sensació de set. Endur-se una ampolla d'aigua quan esteu fora de casa pot ser una bona solució. Si l'aigua sola us costa, podeu escollir altres opcions. Fer aigües aromatitzades. Es deixa l'aigua en una gerra macerada durant un parell d'hores o més, amb una llimona neta i tallada amb la seva pell i algunes fulles de menta fresca, per exemple. Però podeu posar la fruita o herbes aromàtiques que més us agradin. L'aigua de coco, el kombucha, les infusions o els tés amb gel, per exemple, gingebre i llimona, o bé l'aigua amb gas i llimona, són d'altres idees per preparar a casa o demanar al bar. En canvi, eviteu el refresc, les aigües comercials de sabors que porten edulcorants i les begudes alcohòliques, fins i tot la cervesa. Pel que fa a l'alimentació, hi ha aliments que també aporten aigua, com les fruites, les verdures i les hortalisses. Per tant, cal fer una alimentació rica en aquest grup d'aliments i assegurar la seva presència tant a dinar com a sopar. També és important evitar sortir a les hores del dia més caloroses i no fer exercici físic al migdia.

Si sortiu, protegiu-vos amb gorra, ulleres de sol i protector solar i procureu passar per les ombres. Cal mantenir la temperatura de la casa. Pot ajudar a ventilar a primera i última hora del dia i tenir les finestres tancades amb les persianes abaixades a les hores de més calor. Finalment, remulleu-vos al llarg del dia per mantenir la temperatura corporal, amb dutxes o banyar-vos al mar o a la piscina si teniu l'opció. Si no, refresqueu-vos amb una tovallola marada d'aigua a la cara, els canells i la nuca. Aquest estiu, hidrateu-vos suficient i tingueu cura sobretot dels nens i les persones grans, que són les més vulnerables a patir un cop de calor.

0: Queridos y queridas amigos, amigas, en este juego de la vida, lo importante es recordar que todos somos un poco verdad y un poco mentira. Así que seamos más compasivos, más auténticos y más divertidos. Y es que, después de todo, ¿quién dijo que hablar de la verdad no podía ser entretenido? Manténganseme curiosos y curiosas. Y sobre todo, sigan buscando la chispa de la vida. Exploremos juntos en la verdad, desde perspectivas que van desde la honestidad personal hasta la búsqueda de la verdad en el mundo. Muchas veces destacamos la importancia de la verdad en las relaciones, mientras que otras abordamos la verdad como un concepto filosófico o espiritual, según cada conversación. ¿Verdad verdadera o mentira mentirosa? ¡Hasta la semana que viene! ¡Bye, bye!
1: ¡Cabo!
2: Radio Monturnés.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
4: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
3: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
4: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QEMA. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
1: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animal. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins a les 12. No us ho perdeu!
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
4: 91.2 FM.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Moments d'òpera.
7: Benvinguts una setmana més. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, Legats de l'Adra.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epi Volès del 1815 de Theodore Baduin i Louis Charles Caguigné. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 al Teatro alla Scala de Milà, mentre que a Catalunya arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el teatre principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove camperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al Teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix llibretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epi Volès, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet van ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre alla Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pèsaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de La Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem els esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, la deté la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Janeto, l'amant de Nineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.